0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem-hi una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dir d'això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que el codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, d'ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: Sí, la típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri
1: i cau en el coll.
2: Que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll. Correcte. Sí, efectivament. Entonces ahí hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ser problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada a aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coll no es menegi.
1: Per el xec que està fent vostè és col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix d'esquena, a gran del coll, i el
1: resto
2: de persones, no? Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexible és possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantingui el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que sigui lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anomenat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals. És evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident deport de motor, aquest tipus de coses, però ocórrer.
1: Pot arribar a ocórrer, sí.
2: Sí.
1: També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hem de intentar comprovar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciència, d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciència, el traumatisme sol considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareixes, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió, és a dir, si no, una xicoteta no hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte. Val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. Val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins dels seus efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
1: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput. I ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia que estiguem parlant de bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
10: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de Valencia.
11: Festejamos las nuevas equipaciones del Valencia Club de Fútbol de la temporada 26-27. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del Valencia Club de Fútbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto.
12: escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
13: Hola, soy Carlos Alós. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara en seu conta tot i en seu explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats,
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya,
2: No, no, la veritat
1: fred,
2: és
1: que fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lent possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. ¿Vale? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i...
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Thierry dins l'àrea buscant ahí a Canós. La toca de Canós. La pilota amunt.
6: A ver.
1: Por esa pilota.
6: A ver.
1: Ojo. Ojo.
6: Penalti.
1: Penalti.
2: Oh, no.
1: Penalti a Hugo Duro.
2: Bueno.
1: Penalti a Hugo Duro, sí. Penalti a Hugo Duro.
6: Dice que no Torrente.
1: Penalti a Hugo Duro.
6: Tarjeta amarilla para el ¿para central del Granada, para Torrente, que dice que no.
1: Pues
6: habla ahora con José Luis Gallá, también con Thierry. Ha pitado penalti el colegiado y vamos a ver qué es lo que ha acontecido en esa acción, porque necesitaremos de repetición. Lo que está claro es que notó un contacto a Hugo Duro, se fue al suelo. Protesta el central del Granada, que le da explicaciones a Thierry, también a Diego López. El resto de sus compañeros que le protestan, a García Verdura. Acción que lógicamente se está revisando y Torrente, que se lleva las manos a la cara, que dice que no puede ser. A ver lo que dice la tele, dice que...
7: Pues los tira, ¿eh? No quiere ni consultar, ¿eh?
6: Pepelu, por si acaso, coge el balón.
7: No quiere ni consultar el árbitro, ¿no?
6: Ajá.
7: Es la primera vez que nos pasa, ¿eh?
1: Pues Sabore.
7: Lo primero que hacen enseguida es escuchar pues
1: a pita penal García Verdura.
6: Sí, que sí, manda ahora penal. El guardameta a su posición para que Pepelu pueda plantar el balón.
1: Va Pepelu, el lanzamiento de penal.
7: Va Chiquet.
1: Cumplir, venga.
7: Va Chiquet. Estábamos pidiéndolo tanto que al final...
1: de partit.
7: ¿No? Robi.
1: El penalti ahí a Pepelu, a Hugo Duro, que va a lanzar Pepelu en l'última jugada d'esta primera part. Pot marcar el València en ixe penalti al davanter madrileny. Mira Pepelu, mira la porteria granada, vinga, ja va el de Denia, pilota en els 11 metres, va Pepelu i gol de Pepelu, de Pepelu, de Pepelu, de Pepelu, el gol del València. Marca Pepelu de penalti en el 51. Ahí ha engañat, ha buscat el pal dret ajustadet, li ha pegat Pepelu per a marcar el gol que dona l'avantatge al marcador en el temps ja complit, a punt d'arribar al descans. Avança el València, marca Pepelu de penalt, 1-0.
8: Valencianistas, soy Estevez. Escucha los partidos de Valencia Mestalla en VCF Radio. ¡Amunt!
0: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel.
9: Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
0: VCF Radio. Con millor son en els gols del València.
1: El un contra un se pone a Dan Yuma, o intenta Dan Yuma, continúa Dan Yuma, o aña línea de fons Dan Yuma que se entra al balón, o duro no arriba. Abre la pelota para Mayol y pega Mayol, y ya sabe.
7: ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo!
1: ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas Mayol! ¡Golas Mayol! ¡Golas Mayol! ¡Golas Mayol! ¡Gol! ¡Mayol, Mayol, Mayol, Mayol, Mayol! ¡Quién estrena! ¡Quién estrena! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Aaron Mayol! ¡El gol del empate de Valencia! ¡El golazo, sí señor! ¡El golazo de Aaron Mayol! ¡Marcante el seu primer gol! ¡Y bacha King Gol! ¡Y bacha King Gol! ¡Qué buena la jugada! ¡Cómo ha entrado en Yuma! ¡Con la colocada ahí! ¡El rechaz que le quedaba a Mayol! ¡Y a pegat! ¡Com li ha pegat Aaron Mayol per empatar en el 50è de partit! 1-1, golàs, Aaron Mayol!
10: Pepe Lule la torna a col·locar ahí, buscant a Otorbi. Otorbi, Mayol, Mayol i Otorbi, l'Acadèmia al poder. Ahí tocant la Harvey Elliot. De nou el passe per a Otorbi, la centrada.
7: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Aymar Blázquez, gol. El gol del empate de Aymar Blázquez. La Academia al poder, la Academia del Valencia al poder. Marca Aymar Blázquez. El gol de Aymar Blázquez. El empate para el Valencia. El 2-2 en el minuto 83. Aymar Blázquez que acaba de ir al terreno de choque. Y ahí estaba Oportú para tocar la pilota. Para tocar y se baló Aymar Blázquez. Y empatar para el Valencia 2-2. La Academia al poder.
11: Hola, soy Stole Dimitreski. Escucho nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
9: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! VCF Media, VCF Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ahí con pase el que le coloca Pepe Lu, pero Rafa Mir, ahora Rafa Mir, Rafa Mir desde área, Rafa Mir, gol. Y gol. Gol de Rafa. De Rafa Mir, gol que se estrena en el Valencia. El gol de Rafa Mir, el primer en el Valencia, en el seu retorn, encara no havia marcat en la pretemporada Rafa Mir. I acaba de marcar només començar el partit als 3 minuts de joc. Ahí estava Rafa Mir marcant, ho celebra el Murcia en el seu retorn. Quin passe li ha col·locat Pepelu a Rafa Mir. Sensacional el passe de Pepelu. Com ha arribat ahí Rafa Mir, ha desbordat la defensa i davant el porter alemany ha definit molt bé Rafa Mir, marcant el seu primer gol en el València. Va ser Pepelu, va treure en curtet, buscant ahí a Thierry. Thierry que va penjar dins l'àrea, el baló passat, ahí entrava, i gol de Oduro. I gol!
2: Que golazo!
1: Oduro! Segon gol del València per a tornar a avançar-se al marcador. Hugo Duro, el golejador de la passada temporada, que torna a marcar en Mestalla. Javi Guerra, la juga llarga, buscant ahí Alberto Marí. A veure, ixe baló per Alberto Marí, pot ser bona.
2: Sí, senyor.
1: Ahí està el gol d'Alberto Marí.
2: Bien, Albertito, bien.
1: El gol d'Alberto Marí, Alberto Marí per a desfer l'empat i col·locar el 3-2 al marcador. Que atent, que listo ha estat ahí Alberto Marí en la errada del central de l'Eintracht de Frankfurt. Estava ahí atent Alberto Marí, ha aprofitat l'ocasió, ha marcat Alberto Marí per a donar-li la victòria al València. La errada ahí del Salemans y ahí estaba Alberto Marí.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
10: Hola, soy Pepelu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
1: I Meri Laporte que ha enviat la pilota a córner. Trau Javi Guerra, la pilota a gol! I gol! Batiste! Batiste! Batiste Santa Maria! Gol! S'estrena el francès! Marca el gol per al València! Primer gol de Batiste Santa Maria en ese córner, sí señor, ahí ha ficat el cap impecable. Santa Maria s'estrena, marca per al València, 1-0. Vore André Almeida, bon el passe per a Santa Maria, vore Santa Maria la centrada i gol.
2: Golazo de Hugo.
1: Señor, en esa centrada ahí, desde la banda derecha, que ve ahí, Lila bien colocada, ahí estaba el pase de Ramazzani per Andrea Almeida y Hugo Duro, el remo final que la había colocado Santa María, como no, Santa María, como no, el pase per Hugo Duro para ficar el 2-0 y matar el partido.
11: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.
0: ¿Quieres vivir el Valencia Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
12: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio de València.

0: Yes, gol!
1: Gol! Gol! Gol! Hugo Duro! Hugo Duro! El gol del Valencia, el primer gol de la temporada. La marca Hugo Duro, no estaba en fuera de choque. La correchita el VAR. Ahí estaba Hugo Duro en el remate, pero avanza el Valencia, se merecía. 1-0, Hugo Duro.
2: Hola, soy Javi Elliot. Sigue nuestros partidos en la radio del Valencia. ¡Amunt!
3: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
4: El Valencia Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. Valencia Club de Fútbol. Terra de valentía.
5: Valencianistas, soy Rubi. Sigo los partidos del Valencia Mestalla en la radio oficial del club.

0: dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Hola, soy Marc Jurado, sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan et vinc a la pistalla? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des de que tenia 7 anys. Me deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigates, Claremont, tants jugadors valencians i altres que han vingut, Epi, Gorostiza, jugadors extraordinaris que han passat a la història del València. Posteriorment has tingut altres jugadors que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa.

0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
1: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: Con els jugadors que han entrat també en esta segona part. Ahí continuarà jo, Cancelo, endarrerint la pilota per a Valde. El baló que vol jugar el Barça, Frenkie de Jong. Ara el València defensant, toc en la seva àrea. És Rashford el que té la pilota. A veure Marcus Rashford que se'n vol anar, vinga. Ahí va a pararlo Luis Rioja. Rashford que coloca la pilota, ojo a la centrada. La trau molt bé César Tàrrega. Ara és Ramazzani, no arriba. Ahí Sadiq, continua ahí la pressió del València. No vore Javi Guerra, que vol emportar-se la pilota. Se la porta Javi Guerra, se la porta Javi Guerra. Ojo que se'n va Javi Guerra, entra dins de l'àrea Javi Guerra. Anem a veure Javi Guerra la pilota. Retalla, continua
1: sola.
0: Javi Guerra.
1: Corner.
0: Que va muy solo. Ha provocat el corner Javi Guerra.
2: Sí, ha volgut girar-se, però després no ha trobat una passada fàcil per a Sadiq i per això ha intentat a tornar, ha tornat a intentar-ho ja soles. Bueno, però una altra cavalcada de Javi Guerra, una altra exhibició, eh? Sí.
0: Pues bueno, vinga, que estem en el 90.
2: I 8 minuts d'afegit, eh, anem a tindre.
0: 8 minuts de temps afegit.
2: I ara la gent li sembla molt, i està Rioja preguntant al quart àrbitre, però 8 minuts, però per què?
0: 8 minuts de temps afegit.
1: Lo que no dio...
0: Anem a estar pendents també de lo que passa en Getafe.
1: El alargue que no dio en la primera parte.
3: Gol del Rayo Vallecano. Malas noticias desde Mendizorroza. Segundo tanto del conjunto de Vallecas, 1-2.
0: Pues ya no ni habría res a fer. Ja no n'hi hauria res a fer perquè també el Rayo Vallecano, este resultat també ens perjudicaria en el nostre retorn per a Europa. Anem a veure, està Sadiq, Sadiq en la pilota, el baló que la penxava i Unai Núñez, la pilota que la vol treure el Barça.
2: Falta.
0: Unai, però sí, sí. Bueno.
2: Però ben feta.
0: El València acabant este partit, este gran partit que ha fet avui davant el Barça guanyant-li. Competint-li no va poder arredonir pues lo que haguera pogut ser un gran final de temporada, perquè ja diem, el Rayo li està guanyant a l'Alavés i el Getafe li està guanyant a l'Osasuna i estem a punt d'acabar ja.
2: Ara Pepelu,
0: a veure ara Pepelu que s'emporta la pilota. Pepelu,
1: banda,
0: Tosoles,
1: banda, banda,
0: Pepelu,
1: que sube Thierry.
0: Ahí puja Thierry per banda,
1: se la dio muy abierta.
0: Ahí está el lateral portugués, busca la centrada Thierry, però no pogut.
2: Traba Sadiq. Pero era perdalt, ¿eh? La pasada era perdalt, no
1: sí,
2: perdáis.
1: El problema es saber que no estamos llegando con la misma fluidez de cantidad de jugadores. Entonces estamos conservando mucho la situación detrás y estamos atacando con muy poca gente, ¿no?
0: Bueno, pues estem en el 8 minuts de temps afegit. ¿Qué es lo que le queda a este partit? El Valencia defensant la victoria y ese gol de Luis Rioja que el fica per davant al marcador, però ja diem, no s'estan donant els altres resultats. Està guanyant el Getafe, està guanyant el Rayo, i això ens deixaria fora. Ojo, ha estat a punt Unai Núñez, eh?
2: Però córner,
0: ha estat a punt Unai Núñez.
2: Envia la pilota a córner, sí. Però molt ajustada el pal.
1: Sí. Es que dudó entre tirarla fuera y dársela al portero.
2: Sí, sí, sí. Pero era perillosa.
1: Y era peligrosísima. Va. Ante la duda le tiene que pegar para afuera.
2: Más camisa el Valencia, está preparándose Almeida para entrar al terreno de choque.
0: Atrete el córner el Barça, el baló. Ahí para Gerard Martín. Gerard Martín obre la banda esquerra. Ahora esa pilota la tornen a centrar. La atrete muy bien. Ahí Urinic.
1: Vamos, Uri.
0: Y ese balón. No arriba ahí Sadiq.
1: Vamos, Sadiq, presiona. Vamos.
0: Bueno, pues ahora defensante el Valencia. Acabante este partit, este final de temporada, en una victòria, en una gran victòria que seria davant el Barça, però que no culminaria, no arredoniríem en lo que voldríem, el no, retorn a Europa, perquè ja...
2: De fet, Mestalla s'ha quedat un pochelà,
0: sí,
2: eh?
0: Sí,
1: normal, con un resultado tienes la esperanza, pero ya con dos...
0: Bueno, pues ara...
1: Bueno.
0: El baló... Que volia centrar ahí Marcus Rashford y va a ser el córner per al Barça en este gran final de partit. Va el córner per al Barça, vinga, almenys acabar en victòria, acabar en bon sabor de boca.
1: Quedan 5 minuts.
0: El baló que buscava la centrada, la pilota que la vol traure el València. Vinga, n'hi ha que donar-li una alegria a l'afició a Mestalla. Acabar la temporada en este triomf davant el Barça.
1: Sí, és dir...
0: No podem arredonir-ho tot, almenys.
1: Lo importante era que...

0: Creo que vamos a ir a por los tres puntos.
1: Pues ara a treballar con dia 1 o duro, per a quan se rememprenga la lliga en el Sardinero davant el Racing de Santander, començar a guanyar, a sumar punts i a eixir d'eixa zona del descens en la que estem ara, però confiem i molt pues, en les ganes que està mostrant l'equip de revertir la situació i ara amb l'arribada del nou entrenador, Víctor.
2: Y de esa forma, el Valencia va a tener que trabajar durante las próximas semanas con la situación del nuevo míster, efectivamente, pendientes del anuncio y con trabajo y más trabajo por delante hasta que regrese la competición, hasta que regrese la liga. Ahora, protagonismo para las selecciones nacionales, pero creo que los jugadores con un cambio en cuanto a mentalidad se refiere, que hacía mucha falta, y preparados para afrontar todo lo que está por venir con el nuevo entrenador, el nuevo cuerpo técnico y los retos que, por supuesto, a nivel de partidos tenemos por delante para sacar al equipo de la situación en la que se encuentra.
1: Ahora anem a fer una pausa y en tornar anem a repasar el cap de semana, que no ha sigut tampoc bo ni per al Mestalla, el filial del València, ni el per al València femení.
3: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Quieres vivir el Valencia Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate.
3: VCF Radio, la Academia.
1: Anem amb el repàs del cap de setmana per lo que ha sigut per als equips de l'Acadèmia, on el Mestalla va perdre amb Sergio Ventosa com a entrenador, pues, també interí, a l'espera que s'incorpore de nou Òscar Sánchez. El passat dissabte tenint un partit així en l'Antonio Puigades davant el Castelló B, que acabaren perdent 1-2 pese a avançar-se al marcador. Què tal, Pablo Orts? Conta-nos.
5: Així és, companys. La veritat que va ser una llàstima una vegada més la derrota del Mestalla, un Mestalla que, com bé dius, es va posar per davant en el marcador, aprofitant pues, una errada d'un molt atrevit Castelló B en l'eixida de pilota. La va aprofitar Rubén Fernández per a marcar el seu primer gol com a jugador del Mestalla, però no va ser suficient, perquè en la segona part és cert que el Castelló va aixafar encara més l'accelerador, va ser capaç d'empatar aprofitant una jugada amb prou de barull dins de l'àrea, i després, pues, quan ja les forces tornaven a estar igualades, quan el partit semblava anar encaminant pues, possiblement cap a l'empat, encara que quedava temps per davant, pues, un segon gol va plegar en una jugada també la que no va poder treure la pilota de la porteria Raúl Jiménez, i els nostres que es van quedar pues, amb aquesta mala sensació, no, de tornar a perdre, de no poder haver aconseguit la victòria a casa i de tindre la necessitat de sumar de 3 més pront que tard.
1: Sí, perquè encara no ha pogut arribar a aquesta primera victòria del filial del Mestalla en este començament de temporada, estos 3 partits que ha disputat el filial del València. Pablo, què van dir els jugadors en acabar el partit? Perquè el protagonista va ser Guanyala, també, que se'n va en la seva selecció de

0: Moments històrics del València.
1: I estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, mena, recordant alguns temps que jo vaig ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor, tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt València, que tinc que dir una cosa, estic satisfet de la música de l'Amunt València, però més satisfet del títol Amunt València, que el vaig ficar jo en l'any 94, i avui en dia és el lema del valencianisme, Amunt València, Amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portia ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt, i che, Amunt València. I així no s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però, bueno, se queda en la memòria, i se amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no ha calat socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: A mi, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja estava fet, el del Barcelona. El del Madrid és un cumple madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pacací, pacallà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces, li vaig fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces, pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles, i com no, ens agrada molt recordar la història de l'Amunt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etcètera, etcètera, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
2: Jo com amunt, amunt València i vull que guanyem,
1: Clar que sí, vull ja guanyem. Ja, gràcies, Pablo.
3: Valencianistas, soy Hugo Guijarro. Escucha los partidos del València Mestalla en VCF Radio. Amunt.
4: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
5: Everyone's a winner. Hola, soy Esther Gómez, sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Ricardo Arias i Tendí el tingueren com a company de vestidor, tu el tingueres com a delegat.
2: Com a delegat.
1: Com era, com a delegat, Juan Sol?
2: Com es tinguen, no? És que ell és natural. Ell és la mateixa persona, siguen delegat, que siguen xual, que siguen companyero, que siguen pues, conseller. És de la mateixa forma, no? Entonces, jo recorde i vull contar-ho perquè a ell li agradaria que ho contarem, perquè per això havent viscut junts i havent passat aventures positives, negatives i ja està. I entonces ell quan venia, quan era delegat, que venia, claro, el delegat viatja sempre en l'equip i prepara pues, els hotels o les estances on tenim que estar, la connexió amb l'entrenador i demés. I varen fer una concentració en Font Romeu. Font Romeu, que jo crec que tu estaves també en Font Romeu, no me'n recordo segur. I bueno, i allí una pretemporada és llarga, se fa llarga, ja ho sabem tots que se fa llarga, i n'hi havia que passar el rato moltes vegades pues, distraguent-se d'alguna manera, no? I nosaltres pues, se mos va ocurrir fer una anècdota que tinguérem en Bernardo España. I Juan no estava, però a Juan li ho contaren i qui ho va contar va ser la Guàrdia Civil perquè cridaren al delegat de l'equip, la Guàrdia Civil de la població de Font Romeu, diguent-li que la nit anterior havien vist pues, un moto de gent, unes pintes molt rares, pues, donant por a la gent i fent que els cotxes que entraven a la població donaren mitja volta i se n'anaren. I entonces la Guàrdia Civil pues, pregunta al delegat, que era Juan Cruzol, claro, i Juan, claro, com sempre, justificava les coses i tal i qual, però claro, agarrai i me quirda per telèfon. I me quirda per telèfon a l'habitació i me diu, Loki, ¿Qué hicisteis ayer? ¿Anoche qué pasó? Yo, no, ¿qué pasó? No, nada, no. No, ¿por qué? Dice, no, ha venido la Guardia Civil diciendo que habían marcianos en la carretera. Y pues, Loki, pues, diles que si son marcianos que lo busquen, pero aquí no sabemos nada. I el Loki intentava justificar davant de la Guàrdia Civil que ahí no havia passat res. Bueno, era que lo que estaven dient, no? Era tocor, no? Intentava justificar les coses de la millor manera possible. Inclús jo diria que en alguna ocasió ha sigut perjudicat i mai ha sentit una mala paraula d'ell per sentir-se perjudicat. I no parle de nosaltres. Parle de circumstàncies que es donaren en el seu moment, en el club, i ho va pagar ell. I mai ha dit res. Mai ha dit res.
0: VCF Media Radio 87.6 FM 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
3: En el Valencia hay camillas Quirumed y en la clínica de tu fisio también. Quirumed, camillas y equipamiento para fisioterapia. Patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: VCF Media Radio. la veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Quieres vivir el Valencia Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate.
1: VCF Radio, la Academia.
2: Anem amb el repàs del cap de setmana per lo que ha sigut per als equips de l'Acadèmia, on el Mestalla va perdre amb Sergio Ventosa com a entrenador, pues també interí, a l'espera que s'incorpore de nou Òscar Sánchez. El passat dissabte tenint un partit així en l'Antonio Puigades davant el Castelló B, que acabaren perdent 1-2 pese a avançar-se al marcador. Què tal, Pablo Orts? Conta-nos.
3: Així és, companys. La veritat que va ser una llàstima una vegada més la derrota del Mestalla, un Mestalla que, com bé dius, es va posar per davant en el marcador, aprofitant pues, una errada d'un molt atrevit Castelló B en l'eixida de pilota. La va aprofitar Rubén Fernández per a marcar el seu primer gol com a jugador del Mestalla, però no va ser suficient, perquè en la segona part és cert que el Castelló va aixafar encara més l'accelerador, va ser capaç d'empatar aprofitant una jugada amb prou de barull dins de l'àrea, i després, pues, quan ja les forces tornaven a estar igualades, quan el partit semblava anar encaminant pues, possiblement cap a l'empat, encara que quedava temps per davant, pues, un segon gol va plegar en una jugada també en la que no va poder treure la pilota de la porteria Raúl Jiménez, i els nostres que es van quedar pues, amb aquesta mala sensació, no, de tornar a perdre, de no poder haver aconseguit la victòria a casa i de tindre la necessitat de sumar de 3 més pront que tard.
2: Sí, perquè encara no ha pogut arribar aquesta primera victòria del filial del Mestalla en estos, en este començament de temporada, estos 3 partits que ha disputat el filial del València. Pablo, què van dir els jugadors en acabar el partit? Perquè el protagonista va ser Wanyala també, que se'n va en la seva selecció de Kenya.
3: Sí, al final pues els jugadors, la sensació era estranya, no? Perquè venien també de la setmana dels canvis, no? Pues tota la situació de la banqueta, d'haver estat preparant el partit pues, amb molta intenció, amb moltes ganes, però pues, en aquesta circumstància peculiar, i també amb futbolistes, no? Com ja van comentar durant la retransmissió, que se'n van esta setmana en la selecció, que això perdó, no podia afectar-los perquè van rendir a un bon nivell, però és algo que també tenien en el cap, com és el cas d'un Amos Wanjala, que se'n va en l'absoluta de Kenya i que està molt content per haver sigut citat gràcies al que està fent així en l'Acadèmia.
4: Estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz. Es una gran oportunidad para mí y para ir ahí y jugar con camiseta de Kenya, y por eso, gracias a Dios. Es un pasito más para mí, para equipo, y no solo yo, y con compañeros también, y por eso tiene que seguir así y trabajar duro con cabeza y aprovechar la oportunidad de que venía. Sí, sí, sí, es muy especial porque este momento tiene que concentrar para que el año que viene, porque tengo un buen torneo ahí en África, Copa de África, y por eso tiene que ir ahí con todo y aprovechar. Para mí siempre es que trabajar duro y trabajar con... El mejor es trabajar con gente profesionales y seguir arriba y poco a poco así.
2: Vamos, Wanyala, el central del Mestalla, que ara se'n va a la seva selecció de Kenya, també

0: en nuestra visita a la Ciudad Deportiva de Buñol.
1: Sí, no van a poder repetir el resultado de la pretemporada y van a encajar una derrota, en este caso del conjunto de Víctor García, que continúa pues en ese proceso de adaptación a la nueva categoría después del ascens del pasado estiu. Y la verdad que una llàstima, no? Perquè jo crec que era un partit també que amb ese punt extra de motivació que dona el fet de ser un derbi podia ser pues, una bona oportunitat, com diem, per a aconseguir aquesta primera victòria, per a començar a agafar-li el pols a la categoria. No va poder ser, toca seguir treballant i mirar cap al davant, perquè queda molta competició i ja que pues, aconseguir primer una primera victòria que ens doni confiança i que puga fer-nos mirar, no?, les pròximes jornades de manera diferent.
0: Pues suerte para nuestras chicas en jornadas futuras. Del resto, como repaso así en formato flash, ¿qué destacamos?
1: Pues hem de parlar de la victòria del Juvenil B per 2-0 davant l'Espanyol de Sant Vicente, una bona victòria en la vesprada d'ahir, i diem en la prèvia que anàvem a tindre pues, un cap de setmana de molts duels, no?, entre equips del Castelló i del València. Nota negativa, la derrota del femení D contra el Castelló B, recordem, del quart filial al segon al filial, o sea, per dir-ho d'alguna manera, del tercer filial al filial, que ahí és la diferència també d'edat. I en este cas, per contra, pues, destacar les victòries dels equips infantil i cadet en Lliga Autonòmica. 7-2 va guanyar l'infantil davant el Club Deportivo Castellón en el dia d'ahir, i dissabte al matí la victòria va ser per 6-2 del cadet del València contra el Castelló. També destacar el triomf del Infantil Fundació en la seva visita al Celtic Elche.
0: Pues así se ha dado el fin de semana para nuestra academia. El repaso, como cada lunes, aquí en Sentiment VCF. No nos dejamos nada, ¿no, Orts?
1: Jo crec que és tot. Anem a estar pendents de l'última hora per si hi ha alguna circumstància que comentar, i pensant ja en aquest partit de Premier, en el pròxim cap de setmana i en tot el que ve per davant, evidentment, pues amb aquesta injecció de moral, no?, que suposa el rendiment mostrat per Aaron Mayol, per Aymar Blázquez, per els jugadors formats per l'acadèmia, pues amb el primer equip, que jo crec que sempre és motiu d'alegria extra i de motivació, no?, com els propis protagonistes sempre diuen. Escoltàvem a Marcos Navarro un altre dia en la prèvia del Mestalla. Al final, l'objectiu és estar preparats, però quan apleguen les oportunitats i aprofitar-les. I això és el que estan fent els nostres, una vegada més.
0: Con eso nos quedamos, como hemos comentado en la primera parte de este Sentiment VCF, el protagonismo de la academia en el encuentro de ayer, de la mano de Óscar Sánchez. Pausa y seguimos aquí en Sentiment VCF.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment. El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.

0: nostalgia, orgullo, felicidad porque ves gente que has compartido tanto tiempo, cosas buenas, cosas menos buenas, momentos tan importantes de la historia del club. Orgulloso porque formas parte de la historia de un club tan grande como el Valencia Club de Fútbol y cómo lo hicimos, y evidentemente también feliz porque bueno, al final es un privilegio el poder compartirlo y expresarlo a nuestra gente y evidentemente que quede siempre en el recuerdo, ¿no?
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Mario Aguilaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
1: ¿Quieres vivir el Valencia Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.

0: La Salud Valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui en la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria a l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, aquest programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, de hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta,